ha teixit la foscor com un vel i el perfil de la nua muntanya s'esvaeix en la corba del cel.

0: Muy buenas tardes, Alfonso. ¿Qué tal?
1: Muy buenas tardes, Luis. Hoy vamos a hablar de fallas. Nunca habíamos hablado nosotros de fallas.
0: Verdad,
1: ¿no?
0: Nosotros estábamos excluidos y teníamos ganas, porque es una cosa así popular y hoy tenemos suerte porque tenemos a alguien que sabe.
1: Bueno, pero nos van a nosotros los temas raritos, el solar punk y todas estas cosas
0: sí.
1: En los que podemos demostrar nuestro... Bueno.
0: Sí, no, pero las fallas siempre teníamos esa cuenta pendiente porque tienen una parte muy bonita y no se ve esa. Entonces hoy vamos a saldar esa cuenta.
1: Hoy estamos aquí con Gil Manuel Hernández. Buena vesprada, Gil Manuel.
2: Hola, buena vesprada.
1: Teníamos ya ganas de que te pasaras por aquí, por hablar de las fallas. Nosotros somos dos charneros del libro, uno de Toledo y otro gallego. Pero tenemos me refiero a la visión que tenemos de la fiesta, ¿no? Que es un poco externa. Pero en muchas ocasiones la visión externa nos ayuda bastante, ¿no? A fijarla, en este caso a tener una visión más objetiva. Eres historiador y sociólogo, doctor en geografía e historia, profesor del Departamento de Sociología y Antropología Social en la Universidad de Valencia. ¿Continúas siendo profesor?
2: No, en estos momentos no.
1: Ya antes, bueno, sí que lo eras, lo fuiste durante un periodo de tiempo. Lo que sí que eres autor de diversos libros y artículos sobre cultura festiva, espiritualidad, globalización, política cultural, patrimonio cultural y colapso ecosocial, un poco resultado de todo lo anterior.
2: Sí, es natural, es resultado natural.
1: Es el proceso natural, nos conocemos de hace tiempo porque eres miembro de la Asociación de Estudios Fallers, autodenominados Fallerolics, que es y miembro fundador de la revista de Studies Fallers. Cuéntale a la gente que no sepa lo que es la asociación.
2: Sí, la asociación de Studies Fallers es un grupo de gent que ens agrada la festa, però que més enllà de la nostra militància en determinades comissions, des de l'any 90, quan se va publicar la història de les falles editada per Levante, el mercantil valenciano, se constituïren en associació per a dedicar-nos a l'estudi, reflexió i també transformació de la festa des d'una clau, bueno, transformadora, progressista, no? D'alguna manera, no? I això seria la base, entenent que els estudis sobre les falles eren molt necessaris per a acabar amb certs estereotips i clichés que se tenien sobre les falles, sobretot des del món de l'esquerra, per a intentar rescatar d'alguna manera la festa de tot el llarg procés d'instrumentalització, domesticació, per part dels poders més conservadors i més reaccionaris de l'Estat.
1: I no havia nada en l'àmbit dels estudis, o sigui, en l'àmbit acadèmic dirigit a les falles anterior a vostra associació? O...
2: Pràcticament res. No s'havien fet tesis doctorals, no s'havien fet estudis en profunditat, no havien revistes, no havien articles acadèmics. Pràcticament havia alguna cosa precursora, no?, d'algun estudiós històric, com el cas, per exemple, d'Enric Soler i Godes, que va ser el nostre primer president, una persona, un estudiós que venia del món del valencianisme dels anys 30 i dels anys 40, etc. Però llevat això, hi ha un estudi aïllat, no?, que s'havia fet amb el Mela i Vives, també era un valencianista de l'època. Realment, estudis universitaris, acadèmics, seriosos, rigorosos, pràcticament no s'havien fet.
1: Parece extraño, ¿no?, que no un fenómeno como una fiesta tan troncal, ¿no?, tan patrimonial como son las fallas, que no, nadie hubiera dedicado, o la propia universidad hubiera dedicado a...
2: Molt sorprenent, ¿no?, perquè una universitat que en els anys 80 presumia de ser un lloc, ¿no?, dels llocs més que qüestionaven, ¿no?, el status quo, i que havia molta gent autonomenada, pues, progressista o d'esquerres i altres moviments més a l'esquerra, creava l'atenció que després, a l'hora d'investigar, a l'hora de publicar, a l'hora de reflexionar, no se reflexionava sobre una festa d'arrel popular, d'arrel carnavalesca, d'arrel transgressora, d'arrel subversiva, que teníem a la ciutat, que és un autèntic tresor associatiu, ho mires però no ho mires, és a dir, gent autoorganitzada en els barris fent coses tots els anys. Doncs això, sorprenentment, no se li havia prestat atenció, la qual cosa era flagrant contradicció a misses elucubracions teòriques sobre la necessitat d'estar prop del poble, no? A l'hora de veritat, en aquest camp no s'estava.
1: Té una deuda a l'esquerra con les falles o...?
2: Depèn del moment i depèn de les circumstàncies. En aquell moment és cert que va haver un sector de l'esquerra que va intentar, a finals dels anys 60, principis dels 70, en el postfranquisme i en el tardofranquisme, millor dit, intentar acostar-se, a apropar-se a este món per a transformar-lo des de dins. Van a fer-se alguns intents, però hem de tindre en compte que el món faller estava molt dominat, molt instrumentalitzat per el búnquer franquista, no? I per les seues seqüeles.
1: El búnquer Barraqueta.
2: El búnquer Barraqueta, que era la seqüela anticatalanista, no? Del búnquer franquista.
1: El fascismo duró mucho aquí.
2: Clar, i la transició fou molt violenta, no? Com s'ha demostrat. Aleshores, en aquest context tan violent, ese búnquer va laminar tots aquests intents i aleshores l'esquerra en general, no? La més majoritària va dir, bueno, això és un món que no paga la pena lluitar, que n'hi ha que abandonar-lo, que és total, és molt reaccionari, és molt fatxa, és molt blaver, i això és començar, i aquesta estigmatització, i aquest abandonament, i això pensa que li va fer molt de mal a l'esquerra en el seu moment, no?
1: Un poco desde el Departamento de Sociología intentáis ponerle remedio a ese abandono por parte de la Academia del Análisis de la Fiesta, y surge la Enciclopedia de las Fallas, ¿no? Dirigida, si no me recuerdo mal, por Antonio Ariño.
2: Sí, Antonio Ariño era profesor del departamento, como yo, y en l'any 90 levanté y encarregué la dirección de la Festa de Falles, una primera enciclopedia de les Falles, feta amb rigor científic, però també amb un registre de divulgació popular, i és un èxit, la veritat que és un èxit, i a partir d'ahir pues, decidim anar un pas més enllà i començar a constituir-se com a associació. Dos o tres anys després, com una conseqüència pràcticament natural, en el 94 traguem la revista Estudis Fallers, que ja porta 31 anys, que el que vol és ser l'instrument per a, de manera recurrent, anual, que siga la forma de disseminar i de difondre tots els estudis fallers que se van fent. Un estudi faller és el que en el món anglosaxó serien estudis culturals, no? Un estudi sobre la cultura popular festiva de les falles, bàsicament és això, no? Fet des de pressupostos transversals, és a dir, sociologia, antropologia, filosofia, història, art, la ciència, ciències polítiques, disseny, o sea, és a dir, un estudi transversal de la Festa de les Falles.
1: Fruto de la actividad de la Asociación de Estudios Fallers y de, bueno, y también con el apoyo del Ayuntamiento, lleváis a cabo algo muy que se celebró mucho en su momento, como es el requerimiento a la UNESCO de el nombramiento de las fallas como patrimonio cultural.
2: Sí, fue sorprendente que en aquellos momentos que el Ayuntamiento era conservador, claro, sabían que nosotros estábamos especializados, conocían muy bien, ¿no? El món de les falles, i sobretot coneixem molt bé com presentar aquest món a la UNESCO, que és, això és el realment difícil, no? Perquè has d'utilitzar una jerga, un argot, una forma d'enfocar i d'encarar el tema. Aleshores, no la DEF com a tal, però una gran part de gent de la DEF estiguem en el comitè redactor de la candidatura que se va presentar, i encara que va costar uns anys, al final el 2017 se va aconseguir, no?
1: Inmediatamente después hay un cambio en el ayuntamiento. Se acaba la época Barberá, Dios la tenga en su gloria, o sea, que la tenga. Es que aquí en el Cabañal le tenemos un gran cariño.
2: Ya,
1: pues, ha dejado su impronta.
2: Impronta.
1: De una manera o de otra. Lo decía el otro día alguien que bien vivíamos contra Rita, que sí. Era un poco nuestro dictador particular. Y empezáis a colaborar, bueno, empezáis ya en labores, digamos, de gestión en el ámbito fallero, lo que se denominó cultura festiva, ¿no?
2: Sí, sí, pero eso tiene una explicación que va más allá de la DEF, ¿no? Pero no, porque muchos de nosotros que estábamos en la DEF desde el año 90 también teníamos militancia en comisiones falleres, y al mateix temps, a partir del 2010-2011, constituirem el que sigui la sectorial de cultura festiva dintre de Compromís, perquè tenien que era una ferramenta que des de la política institucional podia intentar, sense creure cegament que la política institucional va a resoldre les coses, els problemes realment importants, però podia, entenent que podia ajudar, no? I això és, en aquesta sectorial començarem a intentar, com vos explicaria,

0: i és una hipòtesi meua, jo sempre ho havia dit i ho havia escrit, que fins que l'esquerra realment no assumira aquest compromís real, no de postureig, real, amb la festa, i no només en les falles, sinó en la cultura festiva, l'esquerra no arribaria, no li llevaria el poder a Rita Barberà, que has nominat, no? I va ser fer aquest canvi a partir de 2011 i se va notar moltíssim, no? I de fet jo continuo de pensar que va ser un dels vectors fonamentals, a banda que és cert que venien del 15M, que havia la nova política, tot això que en aquesta època se produïa en totes les ciutats, no? I que va generar candidatures, el fenomen Podemos, els comuns, etc. Pues, dintre d'aquest brou de cultiu, més la nostra aportació, pense que va ser capital per a fer que aquest tripartit pogués arribar al govern, que no al poder, en 2015.
1: Luego hablaremos de que se diferencia al llegar al poder y al govern. Lo que sí, llegasteis incluso a hacer, se llegó a hacer el ayuntamiento una encuesta, sí, de afinidades políticas de los falleros, sí, con resultados sorprendentes.
0: Sí, sí, y catastróficos, porque va a ser una idea que va a partir de la Regidoria de Cultura Festiva, on jo estava i estaven més companys, perquè nosaltres teníem aquesta hipòtesi, no?, de que, contràriament a el que defensava molta gent de dretes i sorprenentment d'esquerres també, teòricament diuen que el món faller era un món, evidentment, fonamentalment, majoritàriament conservador, reaccionari, que tal i que qual, no? Molt fatxa, molt blaveta, era l'estigma, no? I nosaltres pensàvem que no era aixina, que s'havien produït canvis, que sociològicament el món havia canviat, també el món faller, i que podien demostrar-ho, no? També podria haver dit que no, però en tot cas calia preguntar a la gent. Aleshores farem aquesta enquesta,
1: utilitzar les herramientes
0: de la ciència social,
1: el
0: que mai s'havia fet, no? Ara entendreu per què, no? Se va preguntar a la gent, se va fer una enquesta molt rigorosa, unes 1000 i pico entrevistes, i els resultats foren sorprenents, per a mi no. Va dir que el perfil mitjà del faller, l'enquesta de 2017, el perfil mitjà ideològic del faller era més d'esquerres que de dretes i més d'esquerres que la resta de la població.
1: Mare meva.
0: Sorprenentment, no? Havia també una sèrie de coses sorprenents, no? Com que la majoria volia corts d'honor mixtes, vull dir, que volia democràcia directa, per exemple, les falles, un faller un vot, les coses sorprenents, no? Clar, quina va ser la reacció? La reacció de la dreta fallera, que no n'hi ha que confondre la dreta política, perquè és més transversal que la dreta política. És a dir, pot haver gent que políticament, convencionalment, és d'esquerres, però fallerament és de dretes.
1: Ja, ja.
0: I això és una dificultat del món faller, no? Que no tothom ho entén. Bueno,
1: s'està complicant la cosa.
0: Sí, sí, és que això és molt complicat. No? Aleshores, la dreta fallera, més, que incloïa gent del PSOE, també, inclús algú d'Esquerra Unida, etc. I la dreta política, que era bàsicament PP i Ciudadanos, començava una ofensiva brutal, brutal en tots els seus instruments i totes les caixes de ressonància, més l'ecosistema mediàtic faller, que és un ecosistema específic. Bueno, en resum, què volien? Que se destruirà l'enquesta.
2: Esto, o sea, me lo borras.
0: Imagineu, o sea, imagineu
1: que se destruyera literalmente.
0: Sí, literalmente, que se cremara, macha.
1: Algo muy fallo.
2: Está mal, este resultado está mal, quítale esto de aquí.
0: Estem parlant de 2017, no del 1007, no del 1017, ¿no? Aleshores, volien que se destruirà perquè, clar, com no podien entrar en resultats, diuen que s'havien utilitzat males dades, que no estava anonimitzada, qüestions tècniques, no? I que això estava mal fet i que s'havia produït un abús de les dades i de la gent i que les dades, perquè se sabia qui havia contestat cada cosa, en la qual cosa ara el govern municipal aniria a perseguir-los, no? És que havien votat, per exemple, que ells votaven una opció tal, no? Una cosa delirant, absolutament, no? Ens alçaren l'Agència Nacional de Protecció de Dades, bueno, és una cosa horrible, no? Va ser horrible de passar, però que evidentment demostrava el que t'he dit abans, que estaven en el govern, però no en el poder, no? Perquè el poder el tenien ells.
1: Si hay un caso, hay un caso anterior muy similar, que no sé si te apetece contárselo a la audiencia, que es el caso de Joan Fuster, ¿no? Que tiene,
0: sí,
1: un incidente y bueno, cuéntalo
0: sí,
1: tú.
0: Sí, sí, bueno, Joan Fuster había fet un paio de llibres uno innocent, que sería el País Valenciano, y la tenota innocent, que serían los otros valencians. Pero el País Valenciano, pues había un moment que parlava de que les falleres eren dones que se disfressaven de fallera, no? De hortolana, per a disfressar, per a desfilar i tal.

0: Exacto.
1: És un llibre que encara es pot girar.
0: Sí, sí, Combustible per a falles, sí, sí. Any 67, que recull una sèrie d'articles.
1: Que té un nom meravellós.
0: Clar, ella havia recollit articles, havia fet articles, inclús en llibres de falla, havia sigut fins i tot mantenidor, falleres majors, els anys fins a finals dels 50, principi dels 60, i això és dir, bueno, s'arreplega tot i faig un llibre, no? Que el publica, no recordo, crec que era Garbí, una editorial del moment, no? I després, bueno, mira, en el 92. Aleshores, ell l'únic que diu és això, no? Aleshores, li munta una campanya en la cavalcada del Ninot del 63 i el Carmen de Fitxe. Trauen una de les carrosses i un del grup on estava el Carmen de Fitxe, no? Després apareixerà un paio de falles i tal, no? Després ell fa un article que incorpora Combustible per a falles que es diu Desgràcies, un Ninot de falla, parla d'ell mateixa com un Ninot de falla, no?
1: El juego canción del Titi, me quemaste.
0: Claro, claro. Como yo creo que falla, ¿no? Eso es, ese libre es, digamos, el primer assaig, porque es un grupo de artículos, pero tiene una vocación assaigística, amable, pero una otra banda, pero también crítica, pero muy amorosa, ¿no? Sobre la festa, porque a la fiera de Sueca, ¿no? Conocía la cultura popular. No era una mirada hostil per a res a la festa, no? Una altra cosa és després el que han adoptat certs fusterians, no? Això és un altre tema, però en aquest moment no era una mirada hostil, no? Però això va ser la primera andanada, no? Que ix des de l'Ajuntament, que ix des de l'Ajuntament de la Fallera, que ix des de l'aparat franquista per a començar a moure l'antecedent més llunyà de lo que després seria la batalla de València.
1: En el marco de la con el nuevo ayuntamiento, en la cultura festiva, te nombran director
0: de los museos
1: de cultura festiva, que es sobre todo el Museu
0: Faller, Museu Semana Santa, Museu del Corpus.
1: Tres. ¿Quina va ser la experiència?
0: Jo portava la experiència fantàstica, no? Vaig estar 9 anys. Bueno, fantàstica. perquè se feu una idea, els tres museus quan jo vaig entrar estaven abandonats totalment, no tenien ni la qualificació de museu.
1: Para ser un museu necessites
0: una homologació per part de conselleria,
1: un horari, no?
0: Claro, una homologació, no? Perquè si no pots demanar subvencions, no eres museu, eres un magasin, diguem-ne, no? Com a mínim col·lecció museogràfica, no? No, cap dels tres museus tenia aquesta declaració, i a més no tenien programació, no tenen xarxes socials, no tenen exposicions temporals, estaven abandonats inclús físicament, els ninots, les roques, vull dir, era un desastre, no? I això és, jo sempre vaig dir que la idea era molt humil, no? Agarrar els museus en menys 10 i dur-los a 0. I a partir d'ahí anirem construint, no? Aleshores, després de 9 anys, pues, aconseguirem que, bueno, pues, el museu, per exemple, el Museu Faller se va convertir en el museu municipal més visitat, en 124.000 visites a l'any, no? El Corpus quasi 80.000, la Setmana Santa quasi 15.000. Es revitalitzaren, començaren a fer exposicions temporals, catàlegs, assets socials, activitats... És a dir, res de l'altre món. Ojo, sí, sí. Que jo no estic quasi posant-me medalles.
1: Les activitats normals
0: d'un museu. Les activitats normals d'un museu normal del montón.
1: I con el tirón de ser el Museu Faller.
0: Clar, i a partir del 16, tindrà la declaració Patrimoni d'Humanitat, pues, clar, el Museu Faller tenia encara com més categoria i més responsabilitat, no? Aleshores, començant a fer una sèrie d'activitats i bueno, pues, durant aquests 9 anys intentarem dignificar, aquesta seria la paraula, res de l'altre món, dignificar el que ha de ser un museu de cultura popular festiva, dignificar la cultura festiva, que és, jo diria, que un dels principals elements constitutius de la força social i de la identitat valenciana, també en general del País Valencià, no només de la ciutat de València, i que, dissortadament, ha estat o un món menyspreat, o un món folcloritzat, que és una altra manera de menysprear, o un món ignorat, que és una altra forma de menyspreu, no? Això es tractava de dignificar-la. Per això la regidoria passa a dir-se de fiestas i cultura popular, si n'hi ha en castellà, a cultura festiva. Perquè la idea és, no, la festa és cultura digna, és una cultura, ni mayúscules ni minúscules, no? És cultura, no? I anem a dignificar-la, no? I això era el propòsit de tota la política cultural que s'ha de fer durant això. I esos 9 anys en els museus i fora dels museus.
1: I com en el món faller o com l'activitat del museu i tot, com fue?
0: Molt ben rebuda, perquè sempre en les exposicions passa molta gent, totes les reformes que se feien foren molt benvingudes, també des de fora Montfaller, que és molt important, no? De fet, l'últim any que jo estigui, el 60% dels visitants eren estrangers, no? S'ha dit que valorava més des de fora, però sí, molt bé.
1: El Museu Faller, recordem que està al lado del Palau, sí, de les Arts, no?
0: En... Clar, això és, pues, també és que és una gent captiva, no?, que ve d'allí, però realment, si no troben res interessant, no entren. També és deberes, no? I aleshores jo molt satisfet de lo que se va fer en aquests 9 anys.
1: Hubo intentos incluso de trasladarlo, no?
0: Sí, a veure, ese museu, el problema que té és que se queda menut, no? Perquè cada any hi ha dos nidos nous, un cartell de falles nou,
2: no? Recordemos, para los que sean de Toledo y otras, claro, latitudes, que cada año, claro, el ninot indultado va al museu.
0: Ese ninot, o sea, perdó,
3: desde 1940.
0: Ese museu se va des del 34, des del 34 cada any se fechís. Un nino gran, un nino infantil, un cartell il·lustratiu, com a mínim això, no? I clar, tot això va incrementant la col·lecció. De tal manera que un antic convent que estava pensat per a l'any 71, quan arriba ahir, el 2026, pues ja no caben ahir, no? Té un problema. Aleshores, en algun moment se tindrà que fer alguna cosa en el museu, o no mostrar tota la col·lecció, que és a lo que jo aniria, no? Que és el que fan la major part dels museus, o buscar una altra seu, no? I ahí me va quedar jo.
2: Todo el proyecto acabó como el Rosario de la Aurora, no sé si quieres, sí, decir algo al respecto.
0: Sí, bueno, pues...
2: Como el Valle Torrent.
0: El Valle Torrent, entra el govern de PP Vox, i en juny del 2024... decidirem, a mi i a dos companys més de l'Ajuntament, que eren funcionaris de l'Ajuntament, intentar tirar-nos al carrer, no?
1: Éreu funcionaris?
0: Sí, som funcionaris. Sí. Ho ha reconegut un jutge en els tres casos, tot i que l'Ajuntament ha recorregut al Tribunal Superior de Justícia, però està reconegut per tres jutges diferents que eren funcionaris, que no ens podien tirar sent funcionaris, no? Però ho intentaren i, bueno, aconseguirem llevar-nos. I el Museu Faller, pues, i els tres museus, pues, han quedat. Jo ahir ja no tinc res a veure en ells, però avui en dia, bueno, pues, no, de l'activitat que se feia en aquest moment, de la que se farà, pues, no té res a veure.
2: Ja, bueno, però per lo menos estan abiertos, ¿no?
0: Sí, estan oberts i clar, el bo que tenen aquests museus és que tenen tanta inèrcia, que se venen a soles, pràcticament, no?
2: Sí, se venen a soles, sí.
0: Perquè la singularitat que té el corpus de roques, per exemple, no? Que no hi ha una col·lecció igual en el món, la singularitat que té la Setmana Santa marinera d'ací, del Caballero de Canyamelar, o les falles, Patrimoni de Humanitat, vull dir, molt malament se té que gestionar un museu per a que deixi de baixar gent, no? En tot cas, enguany el Museu Faller ha passat de 114.000 a 94.000 visitants, no? Però els altres, el Museu Corpus ha crescut, per exemple, no? Vull dir, que són museus que atrauen molta gent, però clar, el que falta és fer el treball de política cultural, de difusió cultural, que fan els museus, perquè els museus no és obrir i tancar i exposar, sinó que té un treball molt intens de lligar amb la comunitat, de reflexió, d'incentivació del pensament crític. Clar, tot això és el que ha de fer un museu.
1: Sí, ¿cuál sería tu propuesta? ¿Dónde trasladarías tú el museo?
0: Jo el trasladaria. Jo el que faria seria el que fan els museus, que és no ensenyar tota la col·lecció i ensenyar menys ninots i els altres ninots dur-los a un espai de reserva, com per exemple Teletno, etcètera, i aquests espais de reserva, aquests ninots, dedicar-los, bueno, o a restaurar-los en profunditat, o simplement a deixar-los allí per a que no tot se tinga que exposar, no? Perquè realment no fa falta exposar tots els ninots per a captar un poc la col·lecció per on va.
2: Però con todos los edificios que tenemos en la ciudad vacíos, no?
0: Clar.
2: Está Correos, está,
0: sí,
2: Hacienda...
0: Sí,
2: está...
0: Correos va a ser un... Se va parlar, no?, de que se traslladaria el museu allí, però realment era més un brindis al sol que una altra cosa.
2: Bueno, llevamos ya casi media hora hablando con Gil Manuel. Vamos a poner un temilla, vamos a poner a Mireia Vives y Borja Penalva contando la Valencia que nos gusta, la Valencia negra.

0: Valencia Negra, siéntelo.
1: La Valencia Negra de Mireia Vives y Borja Penalva, que es una canción que nos encanta y aprovechamos cada momento que tenemos para ponerla. Estamos aquí hablando con Gil Manuel Hernández de la Asociación de Estudis Fallers, que ha sido director del Museo Fallero, hablando un poco de fallas a partir de la reciente publicación de Falles en Sefoc, una crítica a la domesticación fallera que tenía un referente anterior, Gil Manuel, que era Fox de Falla, Articles per al Combate Festiu, ¿no?, del 2011.
2: Sí, que a la segunda vegada estava inspirat en el combustible per a falles, ¿no? Ese va ser el referent per a mi, ¿no? Voler...
1: Sí, té un aire similar.
2: Sí, ¿no? Me vas quedar tan enamorat d'aquest llibre que dius, ostres, segona vegada puc fer algo remotament paregut, ¿no?, en les falles. I, bueno, la idea d'aquest llibre del 2011, Fox de Falla, pues, era un poc mostrar un poc en el context d'aquesta època, no? De que era possible canviar la festa des de dins, de que era que calia apostar políticament per ella, que calia mostrar totes les seues misèries precisament per a intentar transformar-la per a millor. Aquesta era la dinàmica, no? Què passa? Que 11 anys després, o 12 anys després, després de totes aquestes experiències que hem vist, la meva perspectiva ha canviat, no? I entonces jo...
1: Ha canviat a pitjor,
2: clar. Pitjor. I tinc la sensació, la intuïció, evidentment no és una anàlisi científica, no?, de que canviar la festa de dins cada vegada és més complicat, més difícil, perquè s'ha tancat en si mateixa, perquè aquest bloc, no?, que va eixir del tardofranquisme continua estant en el poder, ara també el govern, i fa molt difícil el canvi. De fet, actualment s'està celebrant el 9è Congrés General Faller, que és una ferramenta que va inventar el franquisme per a fer veure que les falles tenien democràcia, no?, en l'època de la democràcia orgànica, i aquests congressos fallers han continuat fent-se cada 15 anys, ja feia 20 anys que no se feia, i ara s'ha fet, i tu veus el desenvolupament, la lògica, els membres, el que s'aprova i el que no s'aprova, i veus que és pitjor inclús que fa 20 anys, no? Vull dir, ese nucli s'ha tancat més en si mateix i fa molt difícil el canvi de seins.
1: Vosaltres intentàstis incluso montar un congreso fallero, no? No, si no lo recuerdo mal.
2: No, nosaltres lo que hem fet és fer en la Universitat de València, cada any fem les converses, les falles a la nau, que són unes converses on se convida a Montfaller i a més de gent de fora també del Montfaller que tinga alguna cosa interessant a dir sobre la festa per a fer una reflexió crítica sobre la festa. Això ho venim fent des del 2005. Cada any se fa unes jornades que duren dos dies, que són com mini congressos, però d'alguna manera, no? Jornades de reflexió, i després això és el que és ahir, després es publica en la revista Estudis Fallers, en una secció de la revista Estudis Fallers.
1: Bueno, hemos leído con atención el libro es una fiesta, es incluso demasiado, me lo leía de dos en dos los artículos, es una recopilación de artículos que has ido publicando en diversos medios, en El Levante, en Valencia Plaza, en revistas Estudis Fallers, en El Turista Fallero, en La Veu del País Valencià, SAO, etcétera, etcétera, etcétera. Pero hay temas que ya me llaman más la atención por otro, por ejemplo, la referencia que haces o cosas que no reflexionas. Bueno, para eso uno lee estos libros, ¿no? Por ejemplo, la patrimonialización de la fiesta por parte de los casales, ¿no?
2: Sí, a veure, els casals, la festa naix en els barris, no? I després, aquests barris evolucionen a comissions falleres estables. I aquestes comissions falleres estables després tenen casals. I aquests casals se van estabilitzant amb el temps, a partir dels anys 50, 60, i cada casal o comissió fallera té el monopoli de fer festa fallera en la seva demarcació. Això va ser molt positiu per a la festa, però jo pense que ara no és tan positiu. És a dir, que una comissió de falla tinga tot el monopoli de fer festa fallera en el seu territori...
1: Per exemple, que Ràdio Malva no pueda poner su falla.
2: O una activitat,
1: sí.
2: Tindries que parlar en la comissió que té d'aquesta demarcació per intentar fer alguna cosa, no? Aleshores, pense que ahir, per exemple, en el cas de les colles de Castelló sí que foren com una cosa més desterritorialitzada, no? I com més fresca, no? Que renovaren un poc la festa... I en aquest sentit, pues, iniciatives com les falles populars i combatives un poc han intentat eixir-se d'este punt, o hi ha hagut altres iniciatives com la falla silvestre, com la falla immaterial, que són falles que són atípiques, no? Que no estan vinculades a un barri, a una demarcació o a un territori, sinó que són desterritorialitzades, no? Però que tenen un esperit faller transgressor i transformador, no? I d'ahir penso jo que pot vindre un canvi en el futur.
3: Sí, porque ese espíritu transgresor está en el origen de las fallas. Totalmente. Y ahora no se le ve por ningún lado.
2: No se le ve perquè ha sigut domesticat. D'ahí lo del llibre, no? Vull dir, ese espíritu transgresor ve del carnaval. O sea, per aclarir-nos, no? La gran matriu festiva, que al mateix temps de ser festiva, és política i potencialment ideològica, és el carnaval. De fet, una de les coses que jo defense és que allò que anomenen esquerra, siga esquerra convencional o esquerra alternativa, té el seu origen en el carnaval. Per què? Perquè el carnaval té un esperit dionisiac que és transgressor, que és impugnador de l'ordre existent.
3: Pagano.
2: Paga, que invertís l'ordre, que qüestiona l'ordre, que se burla del poder, que se burla de les institucions. Bueno, en realitat és un esperit profundament llibertari, no? En el bon sentit de la paraula, no? O àgrata. I això és, aquest esperit està en el fons de moltes manifestacions carnavalesques de tot tipus, fins i tot dintre, inserit en les festivitats religioses més inversemblants, com a la pròpia Setmana Santa, no? I clar, aquest esperit per definició és sospitós i és incòmode per als poders, per a l'Església en aquest moment, després per a les monarquies, després per als estats, no? Qualsevol tipus d'estat i de poder és potencialment enemic de la festa popular, perquè la festa popular se sap com comença i no com acaba. Pot acabar una revolta, pot acabar una revolució, tota revolució i revolta té elements festius, i per això té un virus o un gen, el gen festiu és potencialment incòmode per al poder. Què farà? Sempre intentar debilitar-lo, intentar domesticar-lo, intentar liofilitzar-lo, intentar empaquetar-lo en un embolic turístic, intentar desactivar-lo d'alguna manera, no? En totes les festes en general, màxime en les que tenen una arrel carnavalesca, com és el cas de les falles, que mostraven la capacitat que té el veïnat d'autoorganitzar-se, autogestió
3: democràticament,
2: des de baix, amb ajuda mútua, bosonen, no? Els principis, no? Des de baix, i constituir, plantar un cadafal on s'està criticant algú. Clar, això és dinamita, no? Això és dinamita potencial, no? Això és des del primer moment, ja des de finals del DNU, la burgesia, no?, que ja s'havia fet el poder de la ciutat, i no, això no pot ser, van intentar reprimir-lo, no poden reprimir-lo a través de prohibicions i impostos i tal, i al final diuen, va, això n'hi ha quedat en positiu, no? En positiu és, anem a convertir les falles en una expressió artística, no? Però un art, evidentment, controlat.
4: I
2: entre
4: lo d'ingenio i gràcia, no?
2: Ingenio i gràcia, els premis, apareixen els premis, apareixen les seccions, apareix la falla artística, la falla d'acumulació d'objectes, la sàtira es reconverteix en ingenio i gràcia, i n'hi ha també una sèrie de mecanismes legals, normatius, polítics, etc., per anar domesticant. I se tracta d'anar inserint altres elements festius que no són sospitosos, no? Que són d'ordre, com per exemple determinats tipus de cavalcades, determinats tipus d'exhibicions, la primera exposició del Ninot ja té un poc, va buscant un poc aquesta domesticació, l'ofrena a partir de l'any 45, la creació d'institucions...
4: El que llamas en tu libro el Día del Orgullo Fallero.
2: Claro, el Día del Orgullo Fallero, perquè al principi era una demostració d'exaltació nacional catòlica, després se convertís en un producte turístic, en 660, i avui dia és el Día del Orgullo Fallero, d'alguna manera. És dies, no? Cada dia més, cada vegada més. Probablement l'any que ve, tres, jo de dos, no? Perquè la vegada dura més, és monstruosa, ja té 130.000 persones. És a dir, de lo que se tracta és d'anar clavant pals en les rodes de la falla satírica, de la falla transgressora, i al mateix temps, simultàniament, anar desplaçant l'eix de la festa del cadafal cap a una festa que no sigui problemàtica. I on se troba aquesta quadratura del cercle? En l'ofrena. I en el món dels fallers majors, que són, és el mateix, no?
4: És el que denomines el faller majorisme, no?
2: El faller majorisme, no? Que té un peu en l'ofrena, té un peu el té en l'ofrena i un altre peu el té en la fallera major, no? i en les preseleccions, les presentacions, el món de la indumentària, tal. O sigui, amb això aconseguís desplaçar l'eix des del vessant més incòmode al vessant més còmode, més espectacular, més turisticificat, més patriarcal, i aleshores això també va acompanyat d'un treball polític de generar un grup humà de control polític de la festa a través de la Junta d'Andra Fallera i de les seues extensions sectorials per a evitar que ningú tinga la tentació des del dintre del món de la festa de reivindicar aquest esperit carnavalesc originari de la festa. I així arribem on estem.
3: ¿Y eso desde el final de la Guerra Civil hasta nuestros días?
2: S'ha intensificat, clar, perquè fins a la Guerra Civil no tenien pillat el punt del tot, no? De fet, fins i tot en la Segona República, i fins i tot ja en 620, sempre hi havia comissions exclusivament femenines, no? Sempre, no? Comença un poc la dona a traure el cap. De fet, el carrer de Fallera Major s'inventa un poc per a donar-li visibilitat a la dona, sorprenentment, no? Primer com a reina de les festes i quan ve la República, com a reina no podia ser, pues, Fallera Major, no? Que poca gent ho sap, no? Que és un càrrec d'una denominació republicana, no? Que s'ha mantingut. No és reina, és Fallera Major. Bueno, però donen visibilitat, però a poc a poc això se va fossilitzant en una visió que era patriarcal, ja ho era en 630, però més o menys li dones visibilitat, però ja no t'he trellat, és el 80 ja no t'he trellat, no? El que passa és que precisament se va apostant a ella per a que vagi desplaçant a l'altre vessant, no? Al mateix temps la falla es fa més artística i se va buidant de sàtira i de contingut crític. Si això li sumem intensificar el dial de la turistificació, de la mercantilització i de la massificació, on tenim el més paregut a un mal parc temàtic que són les falles actuals.
4: Que és el que tu llames sanferminització, no?
2: Sí, és una sanferminització, però inclús, jo diria, un toc més cutre encara, no? Perquè en els sanfermins n'hi ha algo molt violent i molt transgressor i molt incòmode, com és l'encierro, que té molta força, que realment també se menja a Sant Fermín, si això és una altra cosa, no? I aquestes festes del nord, no? Com l'Estenagúcia, del Bilbao, Sant Sebastià, tenen un caire diferent, i això és intentar trasplantar, no? Aquest ambient a València és desastrós per una raó, perquè aquestes festes estan contingudes, és a dir, no ocupen tota la trama urbana. Igual que la Fira d'Abril, està continguda, no?
4: Sí, fan festa, però el fan en un puesto determinat.
2: Però, clar, les falles se desparramen, se disseminen per tot el teixit urbà. Això és, clar, aquesta sanferminització, aquí està feta sobretot al centre històric, que també va acompanyat de la gentrificació, i això fa que fins i tot molts col·lectius fallers se vegin expulsats dels seus propis barris, no? Està donant la paradoxa aquesta, de que els propis fallers, quan viuen la seva festa en la Setmana Fallera, se veuen que molesten, se veuen que sobren, se veuen que són un decorat.
4: Hay un fenómeno, Gil Manuel, que he detectado yo ya hace un par de años, que es aquí, como hay tanto piso turístico, que son los falleros, sí, alquilándose un piso turístico para la semana de...
2: Bueno, es una cosa que se fa de temps, que se fea sobre todo en el centre, que ara ja no se pot fer en el centre perquè està pels núvols, se tenen que anar a les perifèries, i precisament és el que jo estava dient, conseqüència d'aquesta gentrificació, molts col·lectius fallers del centre de la ciutat ja no poden pernoctar en aquests espais llogats en el centre de la ciutat, se tenen que anar a un altre lloc, i això està afectant per una banda, i per una altra banda l'expansió dels pisos turístics està fet també que els locals dels casals fallers, pues, cada vegada siguin més cars, cada vegada tinguin més problemes per a pagar-los, perquè està pujant molt el lloguer o la propietat, i aleshores, clar, al final arribem a un fenomen que jo comento en el llibre, que és el fracking cultural, no? Que és que igual que en el fracking, no? Tu perfores la roca per a treure-li el suc de petroli que queda per allà embolsat, no? I fer negoci, que gràcies a això s'ha mantingut als Estats Units com estan els últims anys, fins que se li acabi, doncs el mateix en les festes i en el patrimoni. És a dir, tú lo que haces es colocar determinadas expresiones culturales, como por ejemplo las festes, dentro del gran mercat, ¿no?, turístic, y esas festes aporten singularitat a la ciutat que les manté, i aquesta ciutat que té aquesta singularitat, el preu del sol puja perquè té també aquesta singularitat, de tal manera que igual que quan nosaltres en les nostres xarxes socials amb les nostres interaccions estem enriquint gratuïtament, aportant mà d'obra gratuïta a Elon Musk o a Zuckerberg o a qui siga, que se nodrís les nostres dades aportades gratuïtament per a que nosaltres tinguem això de que famosos que som, no?, que m'han dado 3 likes, no? De la mateixa manera, el col·lectiu Faller està pagant la festa per a que alguns poders transnacionals que especulen en la ciutat, igual que s'especulen en altres ciutats, perquè les ciutats ja són marques, s'especulen en aquesta ciutat, en aquesta marca, per a fer negoci, a costa de la mà d'obra gratuïta, en aquest cas, dels subjectes festius.
4: I mentrestant, els veïns que fem?
2: I mentrestant, podem afegir de que, clar, tot això té una molèstia per al veïnat. No? Veïnat, el qual no és antifaller. Perquè, de fet, també farem una xicoteta enquesta turística del 2018, on hi ha que realment gent, ciutadans de la ciutat, que se n'anaren fora de València en Fallers, no passava del 9%. O sigui, no és tanta gent com creguem, no? És a dir, que la gent no és antifallera per sistema. El que passa és que esta deriva està convertint a molts veïns en antifallers al seu pesar. Al seu pesar.
4: Yo tengo un amigo que dice que las fallas son posibles porque nos dan una semana de vacaciones y entonces nos vamos todos que no estamos en la fiesta, ¿no?
2: Claro, pero no se va tanta gente, pero la gente que se queda no está a gusto y eso no mola gens, ¿no? Porque no es una fiesta de todos, es una fiesta es una fiesta para todos, pero no es una fiesta de todos. Es decir, se fa muchas actividades teóricamente para tipos de público. Faller i no faller, però una festa que a lo millor en 630, 640, 660 inclús, la gent de València la tindria com la seva festa, igual que la gent així sent que la Setmana Santa és la seva festa, la festa del poble, això ja no s'aixina, i això és una pena molt gran, no? Això és un problema molt gran.
4: Sí, es un verdadero problema. Luego además hay un algo que a mí me tiene desde fuera se ve que es una fiesta a la que le sentamos mal el siglo XXI, ¿no? Porque, por ejemplo, no hay contaminación que no tenga el aire, el ruido, si aplicáramos la legislación vigente no se podrían cerrar.
2: La perspectiva, o sea, aplicar la perspectiva ecològica, per exemple, a les falles seria molt important, no? No només els materials d'escadafars que continuen fent-se en materials contaminants, siga suro blanc o siga presumpte suro verd, que de verd no té res, perquè és igual d'horrorós al cremar-se i fa fum al cremar-se, no, que no mos venguem milongues. Ecològicament no és una festa ecològica des d'aquest punt de vista, des del punt de vista del soroll tampoc, però anem a veure. Així n'hi ha que conxuminar dues coses. Tota festa carnavalesca és caòtica per definició, és sorollosa per definició, és dionisíaca per definició, és molesta per definició i ha de ser aixina. Si no, no seria una festa, ¿no? Clar. Si volem un festa de liofilizades, pues...
4: Si no, seria una missa.
2: Claro, és un altre tema, ¿no? La festa és salvatge, per definició, ¿no? Per l'aixina, no té component salvatge, per això dona tanta por al poder. Ara bé, dit això, clar, en ciutats d'un milió d'habitants cal conjuminar d'alguna manera aquest esperit amb el dret al descans, sempre i quan estiguem en una societat capitalista, que ens obliga a treballar amb uns sistemes salarials i amb uns sistemes horaris propis del capitalisme. Clar, si se n'eixira d'ahir en algun moment, no n'hi hauria aquest problema. Perquè per què la gent ha de treballar tantes hores?
4: Sí, sí, sí.
2: Clar, perquè el sistema l'obliga a treballar. Si fos d'una altra manera, no tindríem aquest problema. Però, clar, mentre estiguem en un sistema capitalista de salari i que la gent està obligada a viure en un salari per a subsistir, en uns horaris infames i uns llargues jornades, tenim un problema. Qualsevol festa té un problema. El problema estructural és del sistema.
4: Nosaltres hem llegit el llibre i ho sabem, però acabes amb unes notes bastant pessimistes. Què fem?
2: Bueno, acabe, vaig a fer una paradoxa, no? Vull dir, acabe tan pessimista que sóc hasta optimista. No és possible, això. Com se pot ser optimista acabant sent, o sea, pessimista acabant sent optimista? Pues perquè la situació és tan fotuda i ho va ser cada vegada més, ja tindrem un avís en la... un primer avís en la pandèmia, un segon avís en la nana, hi haurà més problemes, tenim una guerra a punt d'esclatar, tenim problemes de subministraments, l'estret del Muz tancat, el canvi climàtic desfermat, això farà que cada vegada n'hi hagi més problemes per celebrar les festes com se celebraven, no? Això empitjorarà sobretot en les grans festes massives, no? Que necessitem molta infraestructura, molt de moviment, molts diners, com el cas de les falles, no? La falla està el número uno de la diana, no? Aleshores, serà tan traumàtic que la via del trauma està demostrat que la via del trauma és sanadora i pot servir per a generar nous moviments i noves formes de relacionar-se i de fer festa i de fer societat diferents i alternatives a les que n'hi ha. Però n'hi ha que passar per a un trauma. No, si no passa per ahí, bueno, per ahí el meu optimisme pessimista.
5: Ya som allà a la primitiva de Llíria con del Perelló a Catarroja, que no sé si es fallero, pero es un paso doble que a mí me encanta personalmente.
2: Muy bonic.
5: Y nada, darte las gracias, Gil Manuel, hemos llegado al final.
3: Muchas gracias y muchas gracias, Alfonso, también por la producción y el guión.
5: Y ha sido muy aleccionador y muy cundidor la conversa.
2: Muchas gracias.
5: Adiós.
3: Adiós, hasta la semana que viene.